0: Santander repartirá 5 millones de boletos con la imagen de marca de este certamen, uno de los festivales y acontecimientos culturales más importantes del país y un evento que ha democratizado la cultura en Cantabria.
1: Y cerramos en Onda Cero Madrid, Marta Morueco.
2: El Servicio de Cuidados Paliativos Domiciliarios de la Comunidad de Madrid incorpora 7 nuevos efectivos, alcanzando así los 56 equipos formados por 171 personas, entre médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en cuidados auxiliares y administrativos. Un servicio que busca mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes con enfermedades avanzadas como de sus familias.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.
4: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
5: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: Hi ha llocs que guarden històries i després estan eixos racons on la història continua parlant-nos milers d'anys després. Dosaigües és un d'ells. A la part alta del municipi, dominant el paisatge, s'alcen les restes del seu castell, una fortalesa d'origen islàmic que durant segles va ser punt estratègic per a controlar el pas entre l'interior i la costa. Avui, els seus murs es recorden el pas del temps i ens conviden a imaginar com era la vida en aquest enclavament privilegiat envoltat de natura i amb unes vistes que continuen impressionant. Però si retrocedim encara més en el temps, trobem un dels majors tresors patrimonials, les seues pintures rupestres. Declarades Patrimoni Universal per la UNESCO, dins del conjunt d'art rupestre de l'art mediterrani, aquestes representacions tenen milers d'anys d'antiguitat i ens mostren escenes de casa, figures humanes i animals que ens connecten directament amb els qui van habitar aquestes muntanyes molt abans que existiren els pobles, tal com avui els coneixem. Són autèntiques pàgines de pedra que conserven la memòria dels nostres avantpassats i que converteixen a Dosaigües en una destinació imprescindible per als qui gaudeixen descobrint la història, l'arqueologia i el patrimoni cultural.
7: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: El 12 d'agost que reste núvol l'eclipsi. Deix el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de fires i mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat. Ajuntament de Castelló.
5: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: Onda Cero, Castellón.
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: Más de uno, Castellón y Villarreal. Alicia Llop.
1: Nos vamos ahora hasta la comarca del Almaestrat, a unos 830 metros de altitud, para conocer también, bueno, pues otro punto de observación oficial por parte de la Generalitat de observatorio, bueno, pues para poder ver el eclipse mañana. Y hay un dispositivo también de seguridad. Les hemos dicho que también hay un riesgo extremo de incendios ante el evento astronómico, ante este fenómeno. Jessica Abadal, técnica de turismo, ¿qué tal? Buena vesprada.
2: Hola, buen día, buena tarde.
1: Bueno, ya un mensaje claro de prudencia, ¿no?, de cara a la jornada de demà, en les zones de interior. Ya la Generalitat va anunciar la medida del tancament de tots els parcs naturals de l'interior de la província. Jessica.
2: Sí, la veritat que ara quasi que el que més ens preocupa una miqueta, tot i tindre un reforç i una bona gestió del que pugui passar, la veritat que és la gran preocupació, el moviment de gent, el moviment de vehicles en un espai rural com és Benassal, i després d'haver estat vivint uns incendis de molt prop com el que ha sigut el de Trigicatí, la veritat que és un poc el que més ens preocupa. Tot i així, estem un poc tranquils perquè tenim aquest reforç i aquesta gestió des de fa molt de temps.
1: Tot i això, teniu un accés controlat, veritat? Sabeu més o menys el número de persones que va acompanyar-vos en la jornada de demà?
2: Sí, nosaltres teníem ja oficialment, des de Generalitat, ja es va acordar un aforament de 1.000 persones. Vam crear un sistema de reserves i d'inscripcions que ja, bueno, en 2 setmanes es va exaurir. Ja podem dir que a Benassal tenim el cartell de aforo completo i tenim ja previstes, doncs, això, unes 1.000 persones segur en què han inscrit i diuen que pujaran a l'ermita.
1: Són persones o gent de, no només de Benassal, òbviament, sinó també de la resta de la província? Vos consta que arriba gent del fora del territori?
2: Hi ha molta gent que és de Benassal. També tenim molts dels veranejants que tots els anys ens visiten, que estan instal·lats a la Font d'en Segures. I, per a banda, sí que tenim algú de Múrcia, algú d'Alacant, algú de Tarragona, fins i tot de França també ens ven gent, i tenim els experts propis que ens venen a acompanyar en el que és la jornada i la programació, que ens venen d'Estats Units. Vull dir que abarquem una miqueta, hem obert fronteres a Benassal.
1: Hem obert prou fronteres, o creuat el xarco. També per a poder observar l'eclipse des de l'ermita de Sant Cristòfol, si no m'enganyi.
2: Sí, a l'ermita de Sant Cristòfol, dalt del Mont Càtil, és un dels emblemes de Benassal, un dels patrons de Benassal, i la veritat que és un dels punts més alts que tenim a l'Alt Maestrat, i des d'allí l'observació és perfecta, si no se'ns fiquen núvols entremig, i després, en quant a la nit, al cel nocturn, també de tot l'Alt Maestrat, és un espectacle per disfrutar de les estrelles i tot el que acompanya el cel.

0: Al voltant d'aquest fenomen des del punt de vista turístic, és el que teniu preparat?
1: La idea va ser una miqueta crear no solament turístic, sinó també científic, aprofitar aquest moment i aquest esdeveniment per cridar l'atenció. Llavors, un veí del poble, Òscar Vives, que és físic de la universitat, catedràtic de la Universitat de València, a través d'ell hem pogut contactar en aquests experts de nivell internacional de la Universitat de Harvard i de Chicago, i hem creat una mica de xerrada i un acompanyament durant tota aquesta observació del fenomen, perquè els qui realment saben ens expliquin una miqueta el que estem veient. Després ho acompanyarem en una actuació musical i per allargar una miqueta i aprofitar el cel nocturn, com et deia, per fer l'observació de les Perseides, que també demà és un dia excepcional per poder-les veure.
0: Això és el que volia preguntar-te, no? Diuen que sobre les 4 i 6 de la matinada és quan millor es veuran, però ja començaran a aparèixer a partir de les 11 de la nit, i hi ha molta gent que aprofitarà, òbviament, per poder veure l'altre esdeveniment astronòmic també en el cel de la nostra província. Quin és el missatge que voleu transmetre avui abans del dia de l'eclipse? Ens has comentat que oficialment ja teniu copat l'aforament, segons el ser observatori oficial. Quin és el missatge que voleu transmetre a la resta de la ciutadania?
1: Doncs portem ja tota la setmana que gent crida i pregunta i que demà vol agafar el cotxe i pujar a passar el dia. Jo recomano que la veritat que això ja no ho facin. Ja s'ha explicat i s'ha comentat que s'ha de tenir un poc de previsió. Nosaltres un Benassal és menut. Els allotjaments pràcticament podria dir-te que estan al 100% complets, i molta precaució, cura i prudència, sobretot qui camini pel bosc, que cal recordar que el nivell de preemergència de nivell 3 no permet caminar per senders forestals. Llavors nosaltres tenim com una mica l'excepció del ser punt oficial poder pujar per aquella pista i poder pujar fins a dalt a l'ermita, però es recomana i que no circuli per les pistes forestals. Qui ho faci va és la seva responsabilitat i en tot el coneixement del món de que el nostre entorn és el que mos defineix i l'hem de cuidar i hem de ser molt prudents en el foc i en les deixalles i en deixar-ho tot conforme ens ho trobem.
0: Anem a aplicar un poc el sentit comú, no? Jessica, clar, de cara a aquesta jornada de demà, en la que estareu tots volcats, entenc, en el municipi, en aquest esdeveniment, a disfrutar-ho, a gaudir-ho també amb protecció, òbviament. Gràcies, Jessica.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Agricultor, nunca fue tan fácil con Biomagnet. Protección contra la mosca del olivo y la mosca de la fruta con residuo cero. Biomagnet, máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. Colgar y listo. 6 meses de duración. Biomagnet, distribuido por Agromaestra. Teléfono 608-76-73-14. Borriol.
3: Nunca salté en paracaídas. Ni di la vuelta al mundo. Nunca le pedí una cita. Ni crucé el océano en un velero. Al final, nunca me dediqué a mi pasión. Y nunca tuve un Honda Civic.
4: Ahora es el momento. Descubre condiciones en Honda.es y en la red de concesionarios Honda.
5: Estrena estas vacaciones tu nuevo Honda Civic desde 165 euros al mes según condiciones de financiación con entrega inmediata. Oferta limitada a 8 unidades en Honda Can Automoción. Avenida Valencia 225, Castellón.
6: Nace Ignite, el gran encuentro internacional que redefine el futuro de la cerámica. Los días 28 y 29 de septiembre, Castellón se convierte en el epicentro global de la innovación. Sostenibilidad, arquitectura y tecnología inteligente se unen para transformar la industria. No te quedes atrás y anticípate a los grandes retos del sector. Organiza la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete ya en ignitecongress.com. El futuro de la cerámica empieza hoy.
2: El 12 d'agost que res t'enubola l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de fires i mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa al Grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2:30 de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ayuntamiento de Castelló.
7: Oye, Vitara, damos una vuelta por el monte. ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara, un 4x4 con diseño renovado.

0: nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La comunitat ultima ja el dispositiu especial per a viure demà l'eclipsi solar. Bona vesprada, dispositiu que estarà format per més de 15.000 efectius, entre ells mitjans aeris i drons que vigilaran el nostre territori per a evitar incendis forestals. Parlant d'incendis, el de Tirig, a la província de Castelló, ja s'ha donat per controlat. La Generalitat també ha traslladat avui les seues condolències després del terratrèmol a Colòmbia i ha mostrat la seva disposició a col·laborar en la resposta humanitària. Anem amb aquestes i altres notícies, ho farem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, 15.000 efectius entre bombers, cossos i forces de seguretat de l'Estat, sanitaris, protecció civil i voluntaris formaran part del dispositiu especial que es posarà en marxa en la Comunitat Valenciana demà, 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar. A més, hi haurà una vigilància preventiva amb 29 mitjans aèries que es reforçarà amb drons pel nivell extrem d'incendis forestals en tot el territori. Andreina Pietri.
3: Així ho ha anunciat avui el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, qui ha recordat que hi ha 9 punts oficials d'observació de l'eclipsi, pel que demana la ciutadania que es vagi a desplaçar a altres punts no oficials al fet que extreme les mesures, especialment en les zones forestals.
4: Los que son puntos oficiales de observación tienen un dispositivo de Guardia Civil, de Bomberos Forestales de la Generalitat, de los consorcios provinciales, de Protección Civil, de voluntarios, de personal sanitario. Y hay otras zonas que no son puntos oficiales de observación que se ha detectado que las personas pueden acudir. Nuestra recomendación es que no acudan a las zonas forestales por el riesgo que pueda haber de un rayo latente por las altas temperaturas que se esperan el día de mañana.
3: Un altre dels punts sensibles serà la mobilitat. El subdelegat del govern en la Comunitat Valenciana és José Rodríguez.
5: Modelo de preventivo de seguridad con respecto a puntos oficiales, pero también en puntos que creemos que suponen una ventana de riesgo y que pueden suponer que por la movilidad de la gente, pues en este caso a través de colapso de tráfico o también por el tema, el alto riesgo de posibilidad de incendio. Pero sí que creemos que va a haber una movilidad extraordinaria, por supuesto.
2: La Conselleria de Sanitat, per la seva banda, ha emès un SMS amb a tota la població de la comunitat per a observar l'eclipsi solar que tindrà lloc també demà i que se faça d'una manera segura. Alejandra Carrillo.
6: A més, Sanitat enviarà també al llarg del dia d'avui una notificació amb aquestes recomanacions. En aquest sentit, des de la Conselleria es vol incidir en la importància de la protecció ocular adequada mitjançant filtres homologats perquè l'observació de l'eclipsi no provoqui lesions oculars.
2: I l'incendi forestal de Tirig a la província de Castelló ha quedat controlat prop de les 11 d'este matí després de 4 dies de treball d'extinció. El foc ha afectat a més de 750 hectàrees, de les quals més de 600 corresponen a superfície forestal. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
7: Així és, encara continua l'àrea cremada un dispositiu de 50 bombers que s'espera reduir al llarg del dia si l'evolució és favorable. Manolo Nicolás, portaveu del Consorci Provincial de Bombers.
8: Se ha podido dar por controlado esta mañana después de haber tenido unas condiciones meteorológicas muy buenas a lo largo de toda la noche, con una humedad prácticamente del 100%. La tarde de ayer también, con la llegada de los frentes de tormenta, aumentó la humedad relativa y esto ha permitido a todo el dispositivo de extinción poder trabajar de forma muy efectiva a lo largo de la noche.
7: La superfície calcinada afecta a 400 hectàrees a Tirig i 350 de Catí. Dels 4 incendis decretats aquest cap de setmana, a la província només en queden Tirig i Serra d'en Galceran.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Els veïns de la Vall de la Gallinera, a la província d'Alacant, s'han concentrat en contra de l'agressió homòfoba que han denunciat 4 xiques menors de la pedania de Benialia, ocorreguda aquest cap de setmana durant les seues festes. 3 homes, també menors, presumptament les van insultar i van agredir-les. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, la Guardia Civil está investigando los hechos y ha interrogado a los presuntos agresores, vecinos de Oliva, que al parecer han dado una versión diferente a la de las denunciantes. En declaraciones a La Sexta, una de ellas ha contado que el origen de la agresión está en su orientación sexual porque sufrieron insultos tales como maricona o bollera.
11: Lesbianas, que si éramos hombres, mujeres.

0: que nos sentíamos, viva Vox, viva Franco. Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo, me hice sangre en las rodillas.
1: Esta menor presentaba un morado en la cara cuando acudieron a denunciar lo sucedido en estado de shock, según los testigos. Desde el consistorio de la Val de Gallinera, desde la Generalitat ha mostrado su solidaridad con las menores y el Ministerio de Igualdad ha publicado en sus redes que frente al miedo que conduce al odio hay que ser firmes con las convicciones democráticas.
2: I agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 26 anys com a presumpte autor de dos delictes d'agressió sexual en una mateixa dona en situació de vulnerabilitat a València.
3: Els fets haurien ocorregut el 22 i 23 de juliol en un descampat de València, on en dos ocasions va entrar sense el consentiment de la víctima en la tenda de campanya on pernoctava i hauria utilitzat la força per a agredir-la quan es trobava dormint. Els investigadors van identificar el sospitós després de ser atès a la víctima en un centre hospitalari i van comprovar que es tractava del mateix home que el passat 24 de juliol havia agredit brutalment a un altre home, fets pels quals va ingressar en un centre penitenciari complit preso provisional.
2: I una dona de nacionalitat britànica de 70 anys ha mort després de patir un accident mentre practicava parasailing en aigües de Benidorm, mentre que un home també de 47 anys va resultar ferit. Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
4: La dona es trobava en parada cardiorrespiratòria quan van arribar els servicis sanitaris. Els equips del SAMU i de suport vital bàsic van aconseguir revertir la parada. Presentava, a més, diversos politraumatismes i va ser traslladada a l'Hospital Marina Baixa, on finalment va morir. L'home, també amb politraumatismes, va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant. L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, lamentava este matí el succés i destacava la ràpida cor i coordinada actuació de servicis de salvament.
5: Esperaremos precisamente a conocer esos informes sobre los hechos y las consecuencias que pudiera tener administrativa. Que en todo caso, como digo, no es una concesión municipal, no es una excusa, pero es la realidad. Yo sí quiero, desde luego, poner en valor de algo que sí que es municipal, que son los servicios de salvamento y socorro. Hicieron de una manera, como siempre, valiente, muy eficaz, sin duda, su intervención, que tuvo, en primer lugar, ese traslado a Puerto, donde ya los servicios del SAMU, de la Generalitat Valenciana, actuaron porque hubo una coordinación absoluta en los servicios.
4: La Guàrdia Civil ha iniciat les primeres actuacions per aclarir les circumstàncies de l'accident. La investigació continua oberta.
6: ¿Buscas un buen colchón con hasta un 60% de descuento? Conforama ofrece colchones de marcas como Flex o Picolín, pensados para ofrecerte el descanso y el confort que te mereces. Duerme en casa como en un hotel. Conforama.
2: En clau agrària, la Unió Llauradora ha mostrat la seva preocupació davant la incidència del cucat que s'està detectant esta campanya en els arrossars. Agricultors de zones com ara Cullera, la Ribera Baixa, ja estan constatant danys un minvament del cultiu que alerten podria agreujar-se en les pròximes setmanes.
7: L'organització reclama a la conselleria que revise el sistema de control biològic que ha funcionat bé fins ara com a mètode de lluita. Fernando Durà, arrosser i membre de la Comissió Executiva de l'Unió.
8: Durant anys hem controlat el cucat amb confusió sexual. Es col·loquen difusors de feromones pels arrossars que dificulten que els mascles troben les femelles i, per tant, que es reproduïsquen. I funcionava molt bé fins a fa un parell d'anys. El problema és que enguany i l'any passat s'ha canviat la manera de col·locar aquests difusors i també l'empresa encarregada del subministrament. I alguns llauradors estem trobant difusors que no estan on haurien d'estar o han desaparegut i zones on la cobertura podria haver sigut insuficient. I, mentrestant, el cucat apareixent i mitjançant els camps d'arròs.
7: La Unió considera que els problemes traslladats pels productors requereixen una avaluació tècnica urgent, tant sobre la distribució dels dispositius com sobre la seva permanència i eficàcia en camp.
2: En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà esta vesprada cels amb intervals nuvolosos i amb altes temperatures, excepte també les màximes que seran molt altes a l'interior de la província de València. Poden arribar a superar els 35 graus. A més, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui risc taronja mitjà per calor en municipis de 5 comarques de la província de Castelló en el marc de prevenció també i atenció als pobles de la comunitat. Es tracta de les localitats de l'Alt Palància, Baix i el Maestrat i la Plana Alta i Baixa. Arribem així a les 2. Continuen així a Onda Cero. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias y las 7 de la mañana en Colombia. Allí luce el sol desde hace casi una hora y media. Ha sido una noche muy complicada para los colombianos, en especial para todas aquellas familias que buscan desesperadas a sus seres queridos en medio de los escombros. Cuenta